0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

sé què pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig irroures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

0: los cirarés.
1: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
2: Personal tècnic per enllumenat públic. Assessorament en assegurances. Personal d'infermeria per a colònies d'estiu. Conductor de camió.
1: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
3: D'orella em deia suau, des dels teus anys viscuts.

Xevi, hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta'm.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Casa Tarradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Sense canvis, calor.
2: Sí, al contrari, que augmenta. Tot i que el Ripollès, nord d'Osona, podria créixer alguna nuvolada i donar algun ruixat d'aquestes tempestes seques que encara foten més mal que no pas bé. Però, bueno, és difícil. De moment, el que tenim és fum en suspensió degut també als incendis que tenim al voltant, i això fa doncs, que la visibilitat no sigui tan bona i que la contaminació estigui més en amunt. De moment, el que fa temperatures, es manté la temperatura alta, de màximes de 37 a 38 graus, 37,8, per exemple, a Vic, i les mínimes doncs, també són altes, excepte les fondalades, que són una mica més fresquetes. Tenim, per exemple, a Camprodon amb 10,9 de mínima, a Baix i Bujons, a Sadurní de Sosmorts amb 11,2, o a Rupit amb 11,8. La resta dels nits tropicals, per exemple, el que és a la Bellmunt, la mínima ha estat de 23,5, o a Lluçà, per exemple, amb 22,8, també sobre amunt amb 22,7, o al Santuari de Cabrera amb 22,6, les mínimes, el que és a l'alçada de la Plana d'Iques, a Vic, per exemple, amb 16,3.
1: No hi haurà canvis els propers dies?
2: No, a part d'aquest ruixat difícil que caigui, però que podria passar doncs, la banda nord, o sobre el Ripollès, el Pirineu per Pirineu, les màximes de tendència doncs, a pujar una mica més. Avui podem arribar als 39 i les mínimes també tendència a pujar a partir d'avui. Els pròxims dies doncs, no es veuen canvis, tal com deia, dimarts, dimecres, dijous poder baixar un grau, però res, no ho notarem. I el dia més fresquet, entre cometes, seria dissabte, que baixarien cap als 36 graus. O sigui, la resta, màximes de 37-38 graus i fins i tot a partir de diumenge s'enfilen més.
1: Déu-n'hi-do, quins dies complicats. I ahir vam passar en bicicleta.
2: Sí.
1: A ple sol.
2: Bé, no és aconsellable córrer en bicicleta ni fer esport quan hi ha aquestes calorades. Però bé, què hi farem? Sabran els que fan.
1: Molt bé, Manel, doncs ens quedem això. Tot segueix igual, calor i més calor.
2: Sí, de moment es manté aquesta calor i amb temperatures que fins i tot poden pujar més a partir de diumenge.
1: Manel Dot, gràcies un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal tècnic per enllumenat públic. Assessorament en assegurances. Personal d'infermeria per a colònies d'estiu. Conductor de camió.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig irroures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professionals de l'educació familiar. Atenció al client per a botiga de roba de casa. Personal administratiu. Personal de neteja per a botiga d'esports.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Ràdio Vic, la música que tu vols.
1: Aunque no sé

0: somos? ¿Mocedades aquí o qué? ¿Estem empanats?
1: Un, dos, tres.
0: Ja ho tens. Som-hi.
1: Cervella aquí, pa' va!
0: Poquito menos ya, ya arriba, bien, va! Està per fer una party. Celebrem el teu aniversari. Bufi fort i les apagui. Ara, para.
2: La merda, puto billó.
1: M'esteu torrant els ous! Tots!

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal. De voler quedar-me a les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Home, ja.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: digues coses... Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les zones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip. I és que ja ho sabeu, tenim la fórmula. La bona gent sempre genera bones notícies. I avui, com cada dia, en portem més d'una.
1: De tots colors, amb Joan Turró.
0: El magazín de tots colors, cada setmana que pot, t'acompanya el Joan Soler. Claretià, Joan, com estem?
2: Estem bé, entre operacions vàries, això es pot explicar així una mica en família, de les cataractes, que feia un temps que ho estaven mirant, m'han fet un ull, em faran l'altre, i a més de finals de cursos, del casal, de la comunitat, en fi, una mica de tot. I ara aquest dematí, mira, precisament estic aquí sentint els ocellets, algun camió que passa per la carretera, sí, estàs... i a les Llosses del Ripollès, que és on ens trobem l'equip tècnic del casal, i a la tarda venen els de la junta directiva, i fem una mica de revisió, de valoració del curs.
0: Pensava que no estiguessis seguint el tour.
2: No, exactament. Ja devien passar per no sé on, però no gaire lluny.
0: No gaire lluny, eh?
2: Ahir, però ja no els hem deixat tranquils.
0: No, hem viscut moltes festes aquests dies, també, no? La festa major l'has tingut.
2: Sí, exacte, sí, sí, sí. Sí, sí, festes vàries, i tant. Festa major, jo crec, bueno, molt de soroll a les nits, que és una cosa que els que no ballem gaire no hi som pel tros, però a mi, mira, el soroll del jovent que fan les seves festes i seves concerts i les músiques m'acompanya una mica, també penso, escolta, s'ho deuen estar passant molt bé, molt bé. Deuen estar ballant i saltant i ballant, i tot això ajuda a fer colla, a fer pinya. Aquí entre la vella i el nen i el merma, les seves batalles amistoses. En fi, tot plegat, jo penso que és interessant. Home, ahir la veritat és que es van retrasar molt amb tota l'actuació a la plaça de la Catedral. Jo vaig estar una estona allà, una horeta, i es van retrasar moltíssim. Vaig res, al final me'n vaig anar, vaig veure el brau i el cavall i res, poca cosa més, com evidentment l'àliga de dos caps que va sortir,
0: sí, sí,
2: de la Catedral. I, bueno, bé, jo crec que és... No sé, hauria de fer una festa que ens agermanés una mica més a tots, no?, i que ens ajudés a fer una ciutat digna, acollidora, humana, de bon veïnatge, de bona relació. Sí.
0: Perquè mantenir les tradicions com el seguici de Sant Miquel i totes...
2: Clar, sí, jo, és que jo penso que... Mira, l'altre dia la missa que fem, que és una missa una mica així curiosa, la missa que fem els dissabtes del vespre, n'hi havia un que quan va entrar portava la guitarra per tocar. Dic, tu segur que saps els goigs de Sant Miquel. Doncs escolta, vam acabar la missa cantant els goigs de Sant Miquel, que els versos certament són del Verdaguer, i la música possiblement és de mossèn Romeu, o sigui que és, no, de molta... molta qualitat, i els gotjos aquests, totes aquestes tradicions que hi ha al darrere d'una colla d'aspectes nostres, jo crec que hi ha coses interessants, no? Clar, el Miquel dels Sants, per exemple, en sona un home raríssim, i és veritat que té una experiència interior molt forta, però és que en aquests moments, escolta, hi ha, jo què sé, el camí budista, el camí del ioga, de la meditació, tota una colla d'aspectes que estem buscant a la nostra societat per interioritzar, no? I resulta que Sant Miquel fa un camí d'interiorització certament molt, molt curiós i tal, i oblidem una mica, jo què sé, els místics de les nostres tradicions occidentals, que hi ha una colla de dones i d'homes molt interessants també, no? En fi, que hi ha molt per buscar, per poder llegir des de les nostres coordenades d'avui, però per poder mirar les riqueses que tenim culturals, tradicionals, que expressen tota una colla d'aspectes, no? Jo crec que és interessant, això.
0: Sí, sí.
3: entendre que s'ha de mantenir la tradició, però també escoltar-la, no? D'on ve i què significa.
2: Això, exacte, sí, entendre una mica la riquesa que té, sí, sí.
3: Joan, com has viscut l'aprovació que ha fet l'Assemblea de Madrid, no? Del natalisme i els fetus amb drets, tot això que recolzen el PP i Vox.
2: Sí, clar. Bueno, era lògic que sortís a Madrid. Bueno, jo crec que és pèrdua de possibilitats, de dignitats i d'atenció, d'acollida, de riquesa, de la diversitat. Hi ha tot un munt d'aspectes que jo crec que ens anem perdent amb aquesta mena d'invasió que, a més, a nivell europeu va tenint molta, molta força i molta empenta. De mica en mica, bueno, ja veurem la continuació. Hi ha un vers d'Albert Albrecht que és molt bo, no? Que va dient, primer varen fer això i com que no em tocava a mi, no vaig fer res. Després van fer aquesta altra part, després aquesta altra part, i al final va resultar que em tocava el rebre a mi, però està clar, com que no havia fet res per aturar tota aquesta desfeta de drets de les persones i tal, al final resulta que m'ha tocat molt el rebre a mi, també, no? De fet, no fa massa m'arribava una veu així sota mà d'algú que deia a la nostra ciutat, i es referia a Ripoll, a vegades sembla que estiguem en temps d'en Franco, Això dit per persones grans que han viscut el que és la dictadura i que es troben amb noves dictadures. I això jo crec que té el caire de que es pot anar estenent. Espero que ens n'adonem suficientment aviat per poder respondre-hi.
3: Sí, són mesures que van sumant, no saps a què, no? Aquesta equiparació del fetus com un membre més de la família, quan no es té en compte la pobresa infantil aquí.
2: Clar, tota una colla d'històries d'aquestes, sí, sí, sí. No, a mi em sembla molt, molt bo el respecte pel fetus, però també la llibertat de tota una colla de situacions de dones que per mi em mereixen molt respecte i que són les que han de decidir en tota una colla d'aspectes, no? I per tant, ja estem una mica en tota aquesta qüestió, no?, del respecte a la vida, el respecte a la vida del fill, però el respecte a la vida de la mare o de la que està embarassada o de la, jo què sé, tota una colla d'històries d'aquestes, no?
3: Joan, estàs quasi bé, podríem dir, de colònies, no?, aquí dalt.
2: Una mica diferent, sí. Però sí, però m'agrada més perquè no tinc moltes més poques responsabilitats aquí que no pas en unes colònies, de veritat, saps?
3: No, però m'ha fet gràcia perquè també aquests dies llegia així casualment, no?, i recordava que hi ha aquestes anades a TZ, a la Borgonya,
2: sí, francesa. Sí, sí, molt de jovent, sí, sí. I de Vic, hi ha tota una colla de jovent, Vic i comarca, que hi van, sí, sí, sí. Fa massa em demanava una noia això de 18-19 anys, que està a la universitat, que està estudiant periodisme, que sé, escolta, que m'han dit que tu potser tenies informació de l'1 de TZ, i jo li he enviat la informació, perquè com que saben que a vegades a mi hi ha gent que em demana, m'envien informació els de per aquí, de la zona d'Osona, etcètera, que se n'encarreguen, i li vaig reenviar la informació, i gràcies. I ella s'organitza amb dos o tres amigues i se'n van cap allà notant-se, lògicament, i amb descobertes d'aquestes que són descobertes molt senzilles, hi ha un ritme de vida molt senzill, hi ha una pregària al matí i al vespre, que hi va qui vol, però que hi va molta gent, que és molt senzilla, molt senzilla. Hi ha moments de reflexió per grups, per edats, etc. I hi ha, evidentment, els àpats, les trobades entre jovent, de, jo què sé, d'aquí, però que es troben amb jovent que ve de l'Uzbekistan, per dir alguna cosa, o de la Índia, Colòmbia, o de Rússia, o de Polònia, o de Suècia. I es troben, jo crec que és interessant perquè obre una mica unes perspectives de ciutadania més global i d'invitació a anar amb una certa profunditat, no?, a buscar seriosament.
3: Hi va haver una època, fa uns anys, no?, que tenia molt prestigi, i ara semblava que es havia abandonat, però s'està recuperant, potser.
2: No, sí, no, de fet, no s'ha abandonat. El que passa és que hi ha vegades que això apareix més, per dir-ho d'alguna manera, en els mitjans de comunicació, i vegades que apareix menys. Va haver-hi la mort del que va ser el fundador i que va estar molts anys prior, el Roger Schutz, el monjo aquest, que era un home molt carismàtic, molt important, però continuen fent els processos més o menys els mateixos. Hi ha temporades que en un lloc se'n parla més o se'n parla menys, però no, ho han anat fent amb molta continuïtat. Jo, de fet, sé de gent d'aquí, de la comarca, famílies o jovent, que es troben, que sé que hi van i que fan la setmaneta allà d'estada, que també és bo anar-hi amb altres temporades. Però mira, per exemple, hi ha una noia de Vic que ara està 3 mesos allà, vivint, fent l'acollida, fent els serveis que toca i fent una mica el seu ritme en les estones que tenia ella lliurement. I ara ja ha tornat, ara està començant un nou procés professional i molt bé. O sigui que hi ha molta més moguda de la que sura per fora que no...
3: Yeah.
2: que no es veu, i això jo crec que és interessant, que és bo, sí.
3: Sí, sí, més continuïtat veig des de l'any 49.
2: Sí, sí, exacte, sí, sí, sí, sí. Clar, els orígens són curiosos, perquè ja havia començat el Roger allà i es va trobar al primer moment que havia d'acollir persones perseguides pels nazis, jueus, etc, etc, etc, i per tant va fer una acollida. Els va amagar, per dir-ho d'alguna manera, i al final va ser una mica al revés. Es va trobar amb persones de les que d'alguna manera havien col·laborat amb la França feixista, per dir-ho d'alguna manera, amb tot el règim aquell de Vichy, i que també les va poder ajudar a amagar-se, a reconèixer, a canviar, a fer... O sigui, el sentit aquest de l'acollida, de TC, com també passa amb altres comunitats monàstiques, és molt gran, és molt gran, molt significatiu. Només que TC sí que és veritat, que hi ha tota una colla d'homes a la comunitat d'homes i de dones de la comunitat de dones, que són de diferents països, que són de diferents tradicions cristianes, en molts moments s'apropen persones també d'altres tradicions no cristianes, no, però que són, jo què sé, protestants, evangèlics, ortodoxos. Dintre de la comunitat hi ha monjos que són de diferents tradicions cristianes. Jo conec algun amic que és d'aquí, de Catalunya, que és monjo fa molts anys, o algun no tants anys, i que són de tradició catòlica i que estan allà compartint camí i vida amb altres que són de tradició protestant i que són de tradició evangèlica, etc., o ortodoxa. I tot això és un enriquiment i un fer realitat, això que a vegades diguem de fer comunitats realment d'entesa mútua, no? De poder compartir accents, aspectes diferents, que de fet és el nostre pa de cada dia, perquè sortosament som diferents també tots els uns dels altres, no?
3: Joan, sé que no tens gaire temps, però una pinzelladeta si me l'has de fer del futbol. Ho segueixes tu o no?
2: Mira, he seguit, jo que sé, ahir vaig veure trossos l'Espanya-Portugal. Em sembla interessant que hi hagin hagut equips com el de Cap Verd que sí. Han donat la nota i que ha sigut molt aclamat, per dir-ho d'alguna manera, com un equip que semblava que la primera de canvi havia de plegar i que ha anat tenint una capacitat de joc i de presència i de competició molt seriós. I, en canvi, equips com, jo que sé, com Brasil, que havia sigut un equip esplendorós i que se'n va a l'aigua. I, bueno, és una mica aquest camí així curiós, no? Entre mig hi ha hagut... Ara ja em fico en una altra mena d'història, però, clar, tot això té a veure amb el senyor Trump. I, per tant, amb els 250 anys, i, per tant, amb la negació de la diversitat i amb la negació de la ciutadania als Estats Units, dels nascuts als Estats Units, i, en fi, tota una colla d'històries, no? I, per tant, es barregen moltes històries, això, polítiques i nacionals i del dret. Bueno, aquí a Vic tenim pintades i enganxades de... Jo el que vull és una selecció nacional catalana que participi en els Jocs Mundials, i em sembla una reivindicació important i bona de fer, no? I per tant, jo no he sigut molt contra totes aquestes històries, perquè sé que el camí és llarg i no podem badar, que diuen llarg, però que el camí és llarg. El fer no és esperar, però... És una mica entretingut poder seguir algunes coses aquestes hores que ens ho fan.
3: Sí, home, i més el ridícul que ha fet el Trump amb el de la targeta vermella.
2: Sí, no, bueno, una mica sí, això. Totes aquestes històries amb...
3: Sí.
2: Bueno, és així, és és únic i sortosament irrepetible.
3: Esteu fresquets aquí dalt, Joan?
2: Estem força fresquets, però clar, el sol, tu pensa que ara el sol pica, eh? Jo estic assegut amb unes escaletes aquí a fora, ara un de la colla de les Llosses que m'ha portat fins aquí ens ha obert i ens... són profundament acollidors, aquesta bona gent. Se'n va perquè ja ens ha ofert la casa i tot plegat, i ara jo fins i tot m'aixico i aniré a tancar el filat perquè ell no hagi de sortir. Molt bé, estem fresquets, però està clar, si ens posem el sol pica. Però a dins de la casa s'està molt fresc, molt fresc, molt fresc.
3: Doncs que us vagi molt bé aquesta trobada.
2: Espero que sí, que anirà molt bé, molt bé, molt bé. Amb una salutació a tots, que tingueu molt bon estiu i que vagi molt bé, molt bé, molt bé.
3: Gràcies, Joan. Fins la setmana que ve.
2: Jo em tancava fora, saps? Posava el filat i em tancava fora. Amics, amigues, molt bon estiu. Joan, que tinguis bon estiu, encara potser tindrem ocasió de trobar-nos.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Tu mirar, a fuego lento tu nada.
3: Apasionat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques crítiques que hi ha a la zona. D'una banda, la marinada que bufa, de l'altra, les altes temperatures que afavoreixen els focus secundaris, especialment al flanc dret, el que va cap a Caldes de Montbui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta al perill que convisquin diversos incendis alhora.
2: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
0: A l'Anoia es dona per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, 377 en el nivell 3 i restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus. En àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
0: I seguim molt pendents d'un foc declarat fa pocs minuts. 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un incendi agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. De seguida us ho ampliem. És dimarts 7 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres de diàmetre en un pati interior. Sònia Kerr.
4: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. De fet, des de la mateixa obra han donat l'alerta després de detectar moviments verticals. Això sí, no hi ha hagut ferits.
0: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
4: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
0: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
4: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme és cronificat i que cada cop hi ha més novells. Ho explica Beatriz Fernández, directora de la Fundació.
5: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
4: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 40a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
0: Als esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
6: El conjunt blanquiblau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà. El dia en què el conjunt pericó anuncia la seva segona

0: Una incorporació. El defensa neerlandès, Quilinchi Harman.
1: El control de Soibal López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees de terreny i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Última hora des de Ràdio Caldes. Òscar Guijarro, bon dia.
3: Hola, bon dia. Segon dia d'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir a prop d'un camp de conreu, al polígon de Mas d'Encisa, va girar-se cap al bosc entre Guanta i Alfarell. A hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades i s'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la Núria Parlon, la consellera, amb les tres alcaldies dels municipis afectats, i el cap de bombers, David Borrell, sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, comentava el següent.
4: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció i a l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
3: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament de Caldes de Montbui i Castellà.
5: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de la noia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
3: Després de les paraules optimistes de la consellera, esperem que no hi hagi complicacions ni altres incendis arreu del país, com el que està succeint ara mateix a Savallà del Comtat, que ja s'han destinat 20 dotacions de bombers. Òscar Guijarro, Ràdio Caldes.
1: Aquest incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa les pròximes hores, malgrat la incertesa que encara regna. L'aire de Déu.
6: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns, com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, al nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
7: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
8: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
7: bueno, a la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, pues, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt apropet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
6: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
1: I com ens avançaven des de Ràdio Caldes, tenim una última hora, un nou incendi amb una vintena de dotacions terrestres i aèries dels bombers. Estan treballant en un foc agrícola que s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà a l'Espluga FM. Laia Molné, bon dia.
9: Bon dia. Doncs concretament ara parlem ja de més de 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que treballen en aquest incendi a Savallà del Comtat. Cal recordar que el foc ha començat en una zona agrícola fa una mica més d'una hora i mitja, a la 1:11, però que actualment ja està arribant aquest foc inclús a la zona de vegetació forestal. Cal recordar que tota la zona de la Conca de Barberà és típica de cultiu i, per tant, hi ha moltes zones que actualment estan segant i, tot i que encara no hi ha informació, podria haver-se iniciat per aquí aquest incendi. El foc ha arrencat prop del camí del Bió, en una zona entre el riu del Corb i el nucli de Segura, i actualment també cal concretar que el municipi de Savallà del Comtat està en risc d'incendi nivell 4, el que podria complicar encara més les coses.
1: I és que la situació és complicada gràcies, Laia, als bombers. En un altre dels focs que tenim oberts encara a Catalunya, donen per estabilitzat l'incendi a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara hi ha confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
10: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i també indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
11: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no sabem la incidència real, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resol aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de la mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon. Ahir ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions. Avui encara estan treballant, per tant estem ara del tema.
10: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
1: Els bombers també continuen treballant en l'incendi al massís de les Gavarres, declarat ara fa 5 dies. Volen, sobretot, evitar revifades i poder anunciar aviat que el foc està controlat. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, avisa que, malgrat que el pitjor d'aquest incendi ja ha passat, no es pot abaixar la guàrdia i considera que cal anar en compte amb les possibles represes. Són declaracions a la xarxa.
12: El vent dels primers dies, que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar, això volia dir que hi podia tornar. La situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat. Deixa-m'ho dir així, eh?
1: En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts i la CUP. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
14: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i, per tant, estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
13: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
1: Tot plegat, que no és poc pel que fa als incendis declarats fins ara, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem i 377 en el nivell 3 de perill molt alt de foc.
10: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i als espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, això sí, però no al medi natural.
2: Notícies en xarxa.
1: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns situat al centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagué és el director de bombers de Barcelona.
16: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el mar d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
15: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
17: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 de la metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentava des de Bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
15: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al Centre Cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
1: 3:15, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent, una pujada del 6,6%. A més, reclama el Partit Popular responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
19: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
18: El govern espanyol preveu portar a aprovació el sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer a la ciutat. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
21: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
20: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
1: Atenció a aquesta tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge per tractar l'endometriosi. És molt menys invasiva que la cirurgia, dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i, a més, millora el control del dolor.
10: Bellvitge continua ara amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. La doctora cap de la investigació és Amparo García Tejedor.
22: Con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
10: En aquesta investigació hi participen gairebé 300 dones.
2: Notícies en xarxa.
1: Hem de passar avui també pel Baix Camp perquè l'expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació es van exaurir en només 10 dies i davant l'allau de reserves, l'Ajuntament n'ha ampliat l'aforament amb un miler més. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
0: Les noves places es poden reservar gratuïtament a partir d'aquest dimarts a través de la pàgina web municipal. El gran punt d'observació s'instal·larà al carrer Blanquers i, a més del seguiment en directe de l'eclipsi, amb l'astrofotògraf Carlos Uriate, la jornada inclourà concert, restauració, servei de bus llançadora i ha de nit una observació de les llàgrimes de Sant Llorenç. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, ha afirmat que la ciutat està preparada en tots els aspectes per acollir aquest fenomen astronòmic històric.
4: Hem treballat perquè la ciutat estigui preparada per acollir tant la ciutadania d'aquí de la ciutat com moltes persones que ens visitaran. Hem preparat la ciutat per poder els rebre amb tota comoditat.
0: Durant el juliol, mitjançant una campanya a tots els barris de la ciutat, també es repartiran 16.000 ulleres homologades i imprescindibles per seguir l'eclipsi amb totes les garanties de seguretat.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Decret en presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
10: La mesura havia estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
1: Aena adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental.
10: És el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi de l'impacte sobre espais protegits com la Ricarda o el Remolà.
1: És moment per a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició i ho fa amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
23: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
5: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: I Osona acollirà aquest cap de setmana el Festival Internacional Centelles en Curt, un nou festival de curtmetratges que combina cultura i solidaritat. El 9FM, Ona Fàbrega.
24: Centelles estrena aquest cap de setmana la primera edició del Festival Internacional Centelles en Curt, un certamen dedicat al curtmetratge que neix sota el paraigua de l'associació Clamor per Uganda i que combina cultura i solidaritat. En aquesta primera edició se n'han presentat més de 170 curtmetratges. Un jurat d'àmbit estatal n'ha seleccionat 40 que es projectaran dissabte al Casal Francesc Macià. Isabel Roma és la codirectora i la presidenta de l'associació Clamor per Uganda.
25: És un festival que no classifica amb ficció, documental i animació, sinó que només analitza el curt, que per ser una primera edició han entrat més de 170 curts d'una qualitat impressionant, dels millors distribuïdors tops. D'aquests n'hem seleccionat 40, amb un visionat que ha tingut un jurat a nivell estatal.
24: El festival arrencarà divendres amb una gala inaugural i una catifa vermella. Continuarà dissabte amb les projeccions i activitats per al sector audiovisual i també es tancarà diumenge amb una matinal infantil i el lliurament dels Premis Cerdà.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol torna a la feina després de les vacances.
26: Bon dia, Marta. El conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 2026-2027. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinchi Hartman. L'escoltem.
27: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada.
3: This is something I missed a little bit in...
27: Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra, una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
3: With the Liga.
26: El defensa de 24 anys arriba cedit del Barley de la Premier League. A més, en futbol al Mundial, Espanya jugarà contra Bèlgica als quarts de final, i és que la selecció es va imposar a Portugal per 1-0 amb Diana de Miquel Merino, mentre que els belgues han guanyat aquesta matinada als Estats Units per 1-4. En bàsquet, a la penya 26-27 comença a agafar forma després de la marxa oficial de Han, Vives, Hanga i Crack, i les pròximes sortides de Drell, Rússic i Allen. Els verdinegres ja tenen el seu primer fitxatge. Xavi Ballesteros, Radio Ciutat de Badalona.
6: Ali Reyes és el primer fitxatge oficial de la sisa joventut pel club vinent. Reyes arriba procedent del Quinzenàs Manresa, on s'ha convertit en un jugador internacional amb unes mitjanes de 13,3 punts, 5,2 rebots i un 40% d'encert en triples. El nou jugador verdinegre signa per les dues pròximes temporades amb opció a una tercera, i la penya s'assegura poder obrir el camp amb el seu tir exterior. El jugador es va formar al planter de Valladolid i abans d'aterrar al Nou Congost va jugar al Bilbao Bàsquet. Es dona la circumstància que el germà d'Àlex Reyes, l'Álvaro, que actualment juga al sub-22 del Burgos, va formar part del planter del Joventut fa uns anys, i la família ja coneix perfectament el club i Badalona.
26: L'Esport Girona anuncia la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. En seran 5-4 de consecutives defensant la samarreta gironina. El director esportiu, Pere Puig, valora aquesta renovació.
7: Contents de denunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip de lo que ens ha aportat fins ara.
26: I el Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB després de guanyar-s'ho a la pista i d'un esforç als despatxos. El conjunt potablava podrà assumir la plaça a la categoria de bronze del bàsquet estatal. Jonathan Marín, al Prat Ràdio.
8: El Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB la temporada vinent, tot i la incertesa de les darreres setmanes. L'entitat pretén que ha reunit els requisits econòmics necessaris per tornar a les lligues LEP, tal com ho ha confirmat el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, als micròfons del Prat Esports.
9: Ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit fins al 17 d'aquest mes. L'1 de juliol, o el primer divendres de juliol, teníem ja que mullar-se tothom, pagar uns diners d'inscripció i ja està, ja estàs apuntat.
8: El president també ha donat a conèixer algun dels integrants de la plantilla 26-27, que comptarà amb 6 renovacions. Algunes ja les coneixem, les de Rai Carrasco i Sergi Costa, 100% oficials, i les que va detallar el president, les de Salvans i Thomas Smallwood. I també ha anunciat algunes sortides. La que més ha cridat l'atenció és la de Marc Cessé per decisió tècnica.
26: I a l'hoquei lliga masculina, 3 fitxatges. El Barça s'ha fet amb l'italià Davide Gavioli, procedent del Ticino. Ferran Font, que deixava el Barça, fitxa pel Voltregà. Iñaki Cabezas deixa el Sant Just i fitxa per l'Igualada.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
2: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Nit de mambo.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: feeling me? Let's do something.
1: Let's ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
2: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professionals de l'educació familiar. Atenció al client per a botiga de roba de casa. Personal administratiu. Personal de neteja per a botiga d'esports.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ràdio Vic Ocupació. Fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor ens deixa, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Avui dimarts els termòmetres poden superar els 40 graus en diversos punts del territori. És una situació excepcional, sí, però cada vegada és menys inesperada, perquè les onades de calor extrema s'han convertit en un fenomen recurrent i això ens obliga a mirar més enllà de la previsió meteorològica. La prioritat és clara, seguir les recomanacions de Protecció Civil, evitar conductes de risc i protegir especialment la gent gran, els infants i les persones més vulnerables. I una part important és que també cal extremar la precaució al medi natural, perquè unes temperatures tan elevades incrementen considerablement el perill d'incendi i que, malauradament, ara mateix es troben diversos incendis simultanis que cremen a Catalunya, a la comarca de l'Anoia, Sentmenat i Artesa de Segre. Per altra banda, l'incendi de les Gavarres, que crema des de divendres, encara no s'ha donat per controlat, i a la Catalunya Nord l'incendi ja ha cremat prop de 5.000 hectàrees i més de 10.000 persones han estat evacuades. Un cop passada l'emergència, caldrà fer-se una pregunta. Estem preparats per conviure amb un clima cada vegada més extrem? Adaptar municipis, reforçar els serveis d'emergències, gestionar millor els boscos i crear més refugis climàtics ja no són una opció de futur, sinó una necessitat del present. És dimarts 7 de juliol del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, i que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb Àlex Andreu, un programador de Caldes de Montbui, i després l'Isaac Muntades conversarà amb Eloi Cordomí, Albert Solà i Lluís Solanes a l'estació meteorològica d'Ugassa. Tocades a les 10 del matí, ens endinsarem en el món econòmic amb Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental, i després a 10:45 serà el moment de veure què s'hi cou a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez. I acabarem el programa amb el traster, la tertúlia d'Estar per casa, amb l'Enric Rubió, la Laia de Déu i l'Isaac Muntades. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. I com us avançàvem en l'editorial, diversos incendis cremen en Catalunya i un d'aquests que segueix actiu és l'incendi al Vallès de Sentmenat. Segons el cap de bombers de la Generalitat, David Borrell, el flanc dret està pràcticament estabilitzat, mentre que preocupa especialment és el flanc esquerre, com també que es pugui reproduir el del 2003 amb el vent de Marinada. I nosaltres tenim en directe a la Laia de Déu des del lloc dels fets. Laia.
2: Doncs sí, bon dia, Ona. Estem aquí al Balneari Termes Victòria, que és on s'han allotjat finalment les persones que van decidir dormir fora de casa degut a l'incendi que crema aquí al Vallès Oriental. Les van reubicar aquí perquè finalment doncs, no hi havia tanta gent i el Termes Victòria es va oferir com a refugi per a aquestes persones que havien de deixar casa seva corrents. Com molt bé has comentat, al final doncs, és un incendi que ha mantingut certa activitat, però s'està treballant perquè s'aconsegueixi estabilitzar. Sí que és veritat que hi han treballat una cinquantena de dotacions terrestres i ara ja estan des de fa estona els aeris. Una mica de context, doncs això, com deies tu, el 2003, el de Gallifa i Sant Llorenç de Granada, i és una lluita dels bombers, és que és un foc que no pugui arribar a Sant Sebastià de Montmajor perquè d'allà és un moment que corri cap a les Elies i Sant Feliu i, per tant, cap al Moianès, que és el que va passar al 2003, perdoneu. Però, si voleu, ara us dono pas a Pol Batlles Colomer, que és el responsable d'operacions del grup Victòria, que això és el que ens deia de les persones que han passat la nit aquí a l'Hotel Balneari de Caldes.
3: Bé, s'ha gestionat que ahir la tarda nosaltres ens vam posar en contacte amb l'Ajuntament, un cop es va saber la situació, per oferir part de les habitacions que teníem disponibles en aquell moment per si hi havia necessitat que veïns del barri del Farell s'allotgessin aquí. Aproximadament unes 20 persones han passat la nit aquí. Sí, al final som una empresa arrelada al poble, al municipi, per nosaltres, no? Al final som d'aquí, llavors és totalment lògic. Doncs les habitacions que en aquell moment teníem disponibles, posar-les a disposició de les persones que ho necessitessin.
2: Per ara sí que és veritat que l'última hora és que el foc s'ha mantingut, no ha avançat el perímetre, per tant, per ara bones notícies, però seguim a l'espera de les primeres declaracions i de com avança o a veure si aconsegueixen estabilitzar el foc.
0: Doncs, Laia, de Déu, moltes gràcies. Estarem al cas i seguirem pendents de com avança aquest incendi a Sentmenat. Estarem al cas i també connectarem amb tu més endavant per veure com avança, especialment aquest flanc esquerre que encara s'ha d'acabar d'estabilitzar. Moltes gràcies, Laia.
2: A vosaltres.
0: I canviem de tema perquè la tercera etapa del Tour de França va passar ahir per 17 municipis de la comarca d'Osona. És la tercera vegada que la ronda francesa travessa territori osonenc i la resposta del públic va ser massiva. Andreu Jiménez.
4: La Rambla del Passeig de Vic es va omplir ahir al matí de gom a gom per rebre la tercera etapa del Tour de França. A 11:45, persones d'arreu de la comarca van veure passar la caravana publicitària, que va repartir tota mena de productes que serviran de record per a tots aquells que n'han pogut agafar. Una jornada que també va servir per posar de manifest la magnitud de l'esdeveniment. Ho expliquen Jordi Calian i Albert Verdaguer i l'exciclista professional Josep Jofré.
5: Jo crec que la gent avui ho ha començat a veure, però els que el seguim el ciclisme i hem anat a França, el que mou el Tour no mou cap carrera del món.
6: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca, i això també ho hem d'ensenyar al món.
7: És un dia històric, un moment inoblidable, que molts biguetans i biguetanes s'aficionaran a la bici de petits a partir d'avui, segur. Vull dir que tenim la gran sort de que som protagonistes, que passa per la nostra ciutat i per Catalunya, i al final doncs, és molt gran i molt emocionant.
4: Des de Jofré Cycling, conjuntament amb l'Ajuntament de Vic, van complementar la matinal amb una fanzone equipada amb una pantalla gegant, un espai perquè els més petits poguessin anar en bicicleta, així com zones de música, restauració i espais d'ombra per protegir-se del sol. Sentim el regidor d'Esports, Eduard Comerma, i l'alcalde de Vic, Albert Castells.
8: Sí que esperàvem, no? Ostres, el pas del Tour, Vic, capital de comarca. Jo crec que també, no, aquesta zona d'animació preparada per diferents edats, doncs jo crec que també facilita, no, això, no, que gent de comarques veïnes segurament han preferit venir a passar el matí aquí amb tota la família que no al mig de la carretera, no? Però, bueno, em sembla que l'objectiu l'hem aconseguit, que hi hagués ambient.
9: Contentíssims, a més ens coincideix amb aquest dia festiu posterior a la Festa Major i, per tant, un honor per la ciutat de Vic ser aquest aparador a nivell mundial d'aquest gran esdeveniment esportiu que és el Tour de França, no? I que aquesta és la festa de l'esport, del ciclisme, és també tot això, no? Una oportunitat per donar a conèixer la ciutat al món.
4: Els ciclistes van passar pels vols a 2:45, repartits en 3 grups en una jornada que es va fer història a la capital de la comarca d'Osona.
0: I comença les obres de l'escorxador comarcal del Ripollès perquè sigui viable i s'han muntades des de la veu de Sant Joan.
10: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs, que han d'acabar abans del setembre, comencen aquest dimarts. Les obres consistiran en una reforma integral de l'equipament per complir la legislació sanitària animal i adaptar-lo a la normativa ISO. Això deia el president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
11: El Consell Comarcal d'aquí al Ripollès creiem que el sector primari és un dels principals motors econòmics, socials i mediambientals bàsics. El Consell Comarcal creiem, per tant, que l'escorxador del Ripollès, que serà un revulsiu, perquè el Consell Comarcal creiem en la seva viabilitat i també en el seu futur, com no podria ser d'una altra manera.
10: Rossell deia que la inversió és un revulsiu perquè creuen en la viabilitat de l'escorxador, que dona servei a més d'una vuitantena de explotacions. Pel vicepresident cinquè de l'ENS, Sergi Albric, també era molt important que el Consell formi part de la governança de l'escorxador i també parlava sobre això.
12: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segurament que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com l'escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest 1 milió d'euros que era necessari.
10: La presidenta d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per motius personals justificats.
0: I Osona s'ha sumat amb les mostres de suport després del terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela les últimes setmanes. La concentració de Vic aquest dissabte va fer evident la necessitat d'ajudar les persones que es troben sense recursos a l'altra banda de l'oceà. Andreu.
4: La distància no és impediment per posar-se a la pell dels familiars dels afectats pel terratrèmol de Veneçuela. Les històries es multipliquen, com la de la Noreli Hernández, que fa 7 anys que viu a Manlleu. Amb la seva mare hi va poder contactar unes hores després de la catàstrofe natural, però una altra part de la seva família no va tenir la mateixa sort.
13: Lastimosamente sí que han tingut una altra família que vivia al litoral, a la zona de Catia la Mar. L'edifici es va venir a sobre i van quedar sepultats i l'ajuda va arribar molt tard i lamentablement van morir. Des de lluny se viu molta impotència, molta tristesa, ver només la teva família, sinó el teu país destruït, destruït. És molt trist. No tinc paraules.
4: La Míriam Angarita no ha hagut de lamentar cap víctima entre el seu entorn proper, però ella també va participar de la concentració de suport a Veneçuela i als afectats pel terratrèmol organitzada per l'Associació de Llatinoamericans d'Osona.
14: Es muy fuerte porque Venezuela no debería haber pasado eso porque nosotros tenemos muchos años con serios problemas. Ahora se suma este gran dolor, esta gran tragedia, estos terremotos que han enlutado a toda la nación.
4: Una quinzena de persones amb origen a Veneçuela, però també altres països llatinoamericans, no van dubtar ni un moment a donar el seu suport a tota la comunitat veneçolana que sobreviu com pot les conseqüències de la catàstrofe. Després de la lectura d'un manifest, es va guardar un respectuós minut de silenci. Així ho explicava el Delicia Saavedra, membre de l'Associació de Llatinoamericans d'Osona.
15: Vivir esa situación que no solamente ellos, hay miles y miles de personas en todo el mundo que están viviendo lo mismo, que su familia está en Venezuela y ellos están en otros países, como han salido de nuestro país, hemos salido todos, ¿vale? Y pues esto es un pequeño acto de acompañamiento y, como te digo, un acto humanitario para los hermanos venezolanos.
4: L'entitat preveu dues línies d'actuació per fer aportacions econòmiques a través dels telèfons oficials facilitats per la Generalitat de Catalunya i també establir dos punts de recollida d'aliments i medicaments. A la concentració s'hi van desplegar banderes de tots els països llatinoamericans i la solidaritat no entén de quilòmetres ni de fronteres.
0: Blai Taberner tornarà a ser el candidat de la CUP a l'alcaldia de Cardedeu a les eleccions municipals del 2027, Enric Rubio.
16: Doncs sí, Ona, així és. L'Assemblea Local de la Formació ha tornat a confiar en l'actual regidor i portaveu del grup municipal per liderar un projecte que, segons la CUP, vol consolidar una alternativa d'esquerres municipalista i independentista per al municipi. Escoltem el mateix Blai Taberner.
17: Jo entomo aquest repte amb moltíssima il·lusió, però també amb moltíssima responsabilitat. Responsabilitat per què? Doncs responsabilitat perquè crec que jo, i en aquest cas la CUP de Cardedeu, tenim el repte de tornar a situar polítiques veritablement transformadores, veritablement d'esquerres, veritablement independentistes i que defensin la nostra cultura, la nostra llengua, el nostre país, a l'Ajuntament. I amb il·lusió per què? Doncs perquè penso que això que nosaltres tenim ganes de fer ho hem de fer i ho podem fer amb moltíssimes persones més. Persones que hi són, persones que estan mobilitzades, persones que estimen Cardedeu, que volen que Cardedeu canviï i que dediquen moltíssimes hores del seu dia a dia a fer que Cardedeu sigui un lloc millor. La gent hi és, les idees hi són, per tant, hi ha totes les possibilitats de que aquestes idees, de que aquestes propostes es puguin tirar endavant en un govern veritablement d'esquerres i veritablement independentista.
16: La candidatura és fruit, en definitiva, d'un procés intern assembleari que la formació ha desenvolupat durant els darrers mesos. Paral·lelament, la CUP també està impulsant una enquesta oberta al veïnat amb la voluntat de conèixer les principals preocupacions de la ciutadania i incorporar-les a l'elaboració del seu projecte per als propers comicis.
17: Cardedeu, el que hem vist en aquests darrers 3 anys és un gir a la dreta en les polítiques d'àmbit social i també hem vist un gir cap a l'espanyolisme en la no defensa de la cultura, de la llengua del nostre país. A més, hem vist un gir cap a la burocratització. Cada vegada es fa més complicat poder desenvolupar cultura, poder desenvolupar cultura popular, poder desenvolupar cultura comunitària al municipi. I això ens alerta profundament. Necessitem que aquest canvi de rumb es faci el més aviat possible, perquè 4 anys més de sociovergència poden transformar radicalment el futur del municipi cap a un municipi més gris, cap a un municipi pitjor.
16: Taberner repetirà així com a alcaldable després d'haver encapçalat també la candidatura de la CUP a les eleccions municipals del 2023. La formació afronta els propers mesos amb la voluntat de continuar configurant el seu projecte polític de cara als comicis d'aquest proper any.
0: I Ripoll prohibeix el bany a la font del Tòtil per evitar-ne la massificació, Isaac.
10: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'alternativa per Ripoll, CUP i Som-hi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can d'Ànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim què deia.
18: Amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar-hi arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
10: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per Tempos, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats, creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament, en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Reigón, de Junts, estava en sintonia amb l'equip de govern.
19: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és gaire tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona, per tant vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora, si tu vols.
10: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Copaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
20: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais, perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
10: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
21: Tenim un exemple a la població del costat, el torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can d'Àneu no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
10: Oriols li responia que no era legal deixar entrar de franc els empadronats i fer pagar els que no ho eren.
0: La plaça de la Catedral va acollir aquest dissabte el pregó inaugural que enguany va a càrrec d'Aina Amat, presidenta del grup sardanista Riallera, un discurs que va reivindicar la sardana de competició i que va servir també per donar tret de sortida als dies de gran festa. Andreu Jiménez.
4: Aina Amat, presidenta del grup sardanista Riallera, ha estat enguany l'encarregada de llegir el pregó de la festa major a la plaça de la Catedral. Ho feia en nom d'una entitat que dissabte que ve, el dia 11 de juliol, viurà la centena edició del concurs de colles sardanistes.
22: Sobretot, doncs, la importància del treball col·lectiu que hi ha hagut durant generacions i generacions que han mantingut viu aquest esdeveniment únic, que és el concurs de colles sardanistes de Vic. I diem que és únic perquè precisament és l'únic a Catalunya que s'ha mantingut fins als nostres dies des de l'inici, diguéssim, des dels orígens d'aquesta sardana de competició. Les primeres edicions del 1902, 1904, 1905 en altres pobles i ciutats, doncs, no han tingut continuïtat, i en canvi el nostre sí, justament en el marc de les festes de Sant Miquel dels Sants, i per això, doncs, creiem que és tan important reivindicar-ho. Home, i tant, és un honor perquè, doncs, ja sabem que per tots els vigatans i vigatanes la festa major, com dèiem, és una cosa important, és una cosa que té un punt de solemnitat que nosaltres no volem perdre i és el que volem transmetre i mantenir.
4: Malgrat que la sardana de competició no passa pel seu millor moment, Amat va voler recordar que és un esport de primer nivell. També va reivindicar la sardana esportiva pel seu caràcter atractiu, festiu, disbuixat i solemne.
22: I la veritat és que molt contents per això que dèiem, per reivindicar aquesta trajectòria que han dut a terme dansaires i col·lectius de la ciutat de Vic, i també per reivindicar la feina que nosaltres fem com a entitat dia rere dia, que a vegades, doncs, és una feina invisible i que està bé que en moments com aquest, doncs, es vegi i es dignifiqui. Un altaveu per poder mostrar allò que nosaltres ja fem cada dia i durant moltíssims anys, i per això estem molt contents i molt agraïts.
4: Amat va convidar tothom a la celebració del centenari del concurs de colles i va tancar el pregó convidant a tothom a ballar una sardana de germanor. El pregó va donar pas al tradicional concert de la vigília protagonitzat per la banda de l'Escola de Música de Vic.
0: I la forta calorada no ha restat públic ni lluïment al cap de setmana centrat a la Festa Major, el seguici solemne a l'ofici de Sant Miquel dels Sants, i els balls de lluïment a la plaça de la Catedral han estat un dels plats forts d'un programa que continua fins aquest diumenge.
4: Figures gegants, caps de llúpia, cavallets, àliga, mulassa i la resta d'elements del patrimoni festiu recorren els carrers del centre històric fins a la catedral acompanyats de músics, entitats i centenars de participants. Enguany, un dels moments més simbòlics el va protagonitzar Miquel de Planell, que ha portat el penó de Sant Miquel gairebé 90 anys després que ho fes el seu besavi. Després del seguici, la catedral acollia l'ofici solemne en honor a Sant Miquel dels Sants, que s'han tornat a celebrar després que l'any passat els actes religiosos se suspenguessin arran de la polèmica sorgida per a la invitació de Luis Argüello, president de la Conferència Episcopal Espanyola i l'arcabisbe de Valladolid, a l'ofici de la Festa Major. A la sortida, els segals d'Osona enfilaven dos pilars de les portes de la catedral.
1: No ha anat bé, i sempre quan surt el sant els muntem, i és una mostra de respecte.
4: Qui no se'n va perdre detall va ser el president del Parlament, Josep Rull, convidat d'honor d'enguany.
2: Home, això és espectacular, espectacular, molt maco.
3: Jo crec que la nació s'ha de sentir molt orgullosa de tenir expressions tan sublims com Sant Miquel dels Sants de Vic. Una nació és un relleu generacional ben fet. I aquí, en aquest seguici, es nota. I amb això que hem viscut aquí a la plaça de la Catedral, es veu.
4: Un cop acabada la celebració religiosa, totes les mirades es traslladaven de nou a la plaça, plena de gom a gom, malgrat la intensa calor. Era el moment dels esperats balls de lluïment. Els grallers i timbalers de la ciutat obrien els balls, seguit de la colla sardanista La Riallera. Després, les figures oferien una rere l'altra les seves danses davant del públic, en una mostra que combina solemnitat, música i tradició. Així ho vivien alguns dels participants.
2: Home, això és espectacular, espectacular, molt maco.
23: Costa, costa.
24: Una mica de calor avui.
23: Fa molta calor.
24: Un orgull formar part de la Festa Major i de gaudir de la festa popular infantil i la festa gran, doncs això és un orgull.
2: Sí. Home, és un honor, però és nervis, preparació, dies d'assaig, i no és fàcil, no és pim-pam i ri.
4: Amb una plaça plena, llargues ovacions i la participació de desenes d'entitats, Vic ha tornat a demostrar que el seguici de Sant Miquel dels Sants continua sent molt més que una tradició.
0: I el Museu Arxiu Tomàs Balvei ha acollit una nova proposta de cardamots del Festival de la Paraula, Enric.
16: Així és Ona, i enguany, qui ha estat un dels pilars del sector, està la narradora oral, la Berta del Poblet, la que ha transportat el públic adult a través de llegendes i anècdotes sobre les plantes remeieres, combinant tradició, història i fantasia. Un recorregut per relats que expliquen l'origen de les propietats d'algunes de les herbes medicinals mitjançant el toc personal de la narradora. Escoltem-la.
25: Jo sempre dic que he fet del meu vici virtut, que jo soc molt xerraire i a casa sempre em deien que no callava. I dic, bueno, doncs com que no callo mai, vaig a fer alguna cosa que em guanyi la vida parlant. I aquí estic, explicant històries, a banda que a mi sempre m'han agradat molt escoltar històries. I llavors, explicar històries és una manera també doncs, d'haver-te de nodrir de moltes històries i llavors a poder-les explicar. I hi ha com una cosa molt màgica que quan tu expliques una història, la primera vegada és d'una manera, la segona és d'una altra, llavors algú et diu alguna cosa i ho incorpores, i es va com transformant, i vaja, és molt màgic, és molt guai.
16: Amb un estil proper i ple d'humor, del Poblet ha anat desgranant llegendes i curiositats al voltant d'aquestes plantes remeieres, convidant el públic a descobrir-les plegats. Escoltem a Núria Perales, espectadora.
26: Bueno, està molt interessant, és la segona vegada que vinc i realment és... gaudeixes molt, ho explica molt bé, i a més són històries que realment no coneixes, no? És molt maco. No puc dir que m'hagi agradat una cosa més que una altra. Tot, des del principi fins al final.
16: Abans de la sessió per adults, la narradora també explica contes adreçats als més petits de Cardedeu, una proposta que ha estat un èxit de participació.
25: Superbé, es nota que aquí a Cardedeu esteu molt entrenats amb el tema de la narració oral, perquè hi havia infants molt petitons, amb una proposta de contes principalment de Jenny Rodari, que són una mica alguns complexos, més difícils d'entendre per un infant petitó, i hi havia nens i nenes molt petitons que han estat allà superatents, participant, i jo estic supercontenta.
16: En acabar els contes per adults, els assistents han pogut gaudir d'un pica-pica amb productes de quilòmetre zero al mateix jardí del museu.
0: Casa Terradellos us ofereix el temps.
27: Hola, molt bon dia. Benvinguts a Informació Meteorològica. Déu-n'hi-do, quina onada de calor. no hi ha treva, les temperatures no afluixen, és una calor molt important la que tenim a sobre. Jo suposo que ben aviat es prendran mesures importants, perquè no afluixarà ni a bon tos. Al contrari, jo crec que cada vegada estarà més consolidada i farà més calor cada vegada aquesta setmana. I suposo que les autoritats ho estan ja analitzant i prendran les mesures necessàries, unes mesures que han de ser importants, perquè la situació és molt i molt complicada. La nit ha baixat una mica la temperatura, per sort en algunes poblacions encara es pot dormir una mica bé, ha baixat de 20 graus en molts llocs de l'interior, però durant el dia es dispararan les temperatures en les poblacions. Avui moltes màximes entre els 36, 38, 39 graus. No s'escarta algun 40 cap al Vallès i també cap a Osona. No s'escarten 40 graus en aquestes zones. Temperatures molt i molt altes. Molt de sol i a la tarda creixent de nuvolades. Hi pot haver alguna nuvolada una mica més important que aquests dies. I no s'escarten 4 gotes a la zona de Baiter, a zones pròximes, ja que les nuvolades avui creixeran amb més força. Vents febles, de direcció variable, i això, molta calor, molt de sol, plena onada de calor, que estic mirant mapes aquests dies, i va per molt i molt, molt llarg aquesta onada de calor. No veig un final clar d'aquesta calorada enorme que estem tenint. No veig un final durant els pròxims dies. Que vagi molt bé el dimarts. Que tingueu un gran dia. Adeu.
5: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
6: Avui, un cotxe per moure'm.
7: Demà, una furgoneta per treballar.
6: I demà passat, un monovolum per viatjar.
7: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
6: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
7: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
6: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
8: Momento Sarsa, Volkswagen i Audi estrenen noves instal·lacions. Ens hem traslladat al carrer del Blat número 13 de Gurb, en un espai més ampli, modern i pensat per oferir-te la millor experiència. Vine a descobrir la nova casa Audi i Volkswagen. Momento Sarsa, ara al carrer del Blat 13 de Gurb.
9: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
11: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
9: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
11: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
9: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
11: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
12: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
13: Cocodril Club.
28: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9 FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9 FM 92.8.
29: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh, oh.
30: Hasta luego, cocodrilo.
1: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
10: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9 FM.
14: El 9 FM. El nou so d'Osona.
15: Territori 17.
0: Són 2:15 del matí i anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
17: Bon dia de nou.
0: Estàs enfadat, eh?
17: Seguim.
0: Seguim. En fi, començarem per repassar la portada de La Vanguardia, que avui tenim, en aquest cas, dos protagonistes. Comencem pel primer.
17: Mira, sí, que avui La Vanguardia, el que titula la seva portada, si la pàgina on busquem les portades no se'm torna boja... No hi ha manera. Ara ja estic als diaris catalans. Doncs sí, dos protagonistes. Malauradament, hem de parlar d'incendis. Incendis simultanis posen escac Catalunya. Tres focs declarats ahir a l'hora de Sant Benet, la Noia i Artesa de Segre obliguen a confinar milers de persones. Tres quartes parts de la península estan en risc alt o extrem de patir incendis forestals per la calor. Mm. I a la imatge doncs, es veu una urbanització de la comarca de la Noia, justament allí on des de lluny es veuen les flames. I la imatge destacada... Doncs Miquel Merino. Ahir Espanya es va classificar pels quarts de final del Mundial després d'imposar-se contra Portugal per 0-1 i a la imatge doncs, del diari de La Vanguardia es veu el futbolista navarrès celebrant el gol que li va donar el pas als quarts i veiem també un joc de paraules. El xupinazo de Merino dona el pas a Espanya. Jugador navarrès, xupinazo, avui comença Sant Fermín. Mm. Veiem aquest joc aquí de paraules.
0: Que et faig un apunt. Si no vaig errada, crec que no vaig errada, i és que Obeses, això ara m'estic anant del tema, eh? Obeses van treure una cançó per substituir la paraula chupito, que crec que li van dir didalet.
17: Un didalet,
0: en fi. Coses. Seguim, Andreu.
17: L'estructura del diari ara és la mateixa. Exacte. Que la que hem pogut llegir a La Vanguardia. El diari ara avui titula tres nous incendis simultanis agudits en una situació crítica. A banda del front de les Gavarres, encara actiu hi ha focs a la Noia, Sant Benet i Artesa de Segre. Es crea un comandament únic dels bombers i per l'on qualifica el moment d'extremadament complicat. I el protagonista de la portada del diari ara amb la imatge destacada doncs és Miquel Merino celebrant el gol que va classificar Espanya pels quarts de final. I també el que hi hagi més indignació al món del futbol per la impunitat de la ingerència del Trump al Mundial. Mm-hmm. Amb els seus contactes va trucar el president de la FIFA perquè el davanter de la selecció dels Estats Units va ser expulsat amb una vermella directa.

0: Un tema que està marcant el país?
1: Sí, i és un país en flames. Dilluns negre per la simultaneïtat de diferents incendis al Principat, la Catalunya Nord i el País Valencià en plena onada de calor.
0: Doncs obrim una mirada, Andreu, i seguim per els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
1: Que avui la portada del País tot és mundial, escàndol al Mundial per al tracte a favor de la FIFA a Trump. El republicà va reconèixer que va demanar al seu amic Infantino, president de la FIFA, que revisés una targeta vermella al golejador dels Estats Units, clamant al món del futbol per una decisió que, doncs, taca el torneig. I, finalment, doncs, els Estats Units aquesta matinada ha perdut per 1-4 contra Bèlgica. I la imatge és Miquel Merino, que és el protagonista de totes les portades dels diaris, celebrant aquest gol que va donar el bitllet als quarts de la selecció espanyola.
0: Seguim per la portada del Mundo.
1: Igual, avui la portada, doncs, titular i imatge fa referència al Mundial. Espanya resol in extremis i es llança el somni mundialista, i a la imatge Miquel Merino celebrant el gol que va classificar la selecció espanyola.
0: Mateixa imatge des d'una altra perspectiva.
1: Correcte.
0: Seguim per la Razón.
1: La Razón, l'ex-mà dreta de Marlaska a Leiden. Hem desactivat tot. Interior va maniobrar el 2021 per controlar el relat contra la denúncia d'un contracte que estava sota sospita de l'UCO.
0: I el que veurem...
1: I la imatge,
0: bueno,
1: doncs,
0: la imatge és la...
1: És Miquel Merino celebrant el gol d'Espanya. També el protagonista d'ahir.
0: Una altra perspectiva. I ara sí, acabem el repàs de portades per la de l'ABC.
1: Que llegim Sánchez blinda Mercedes González i obre una guerra amb defensa interior. La Moncloa impedeix a Marlaska prescindir de la directora de la Guàrdia Civil i a Robles després de prendre mesures contra el DAO. I a la imatge es veu a Miquel Merino celebrant aquest gol de la selecció espanyola.
0: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
1: Fins ara, Ona.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 6 minuts de 9:45. I avui a l'entrevista parlarem d'una nova plataforma que compta amb un lloc web i una aplicació creada per un programador de Caldes de Montbui. Ell ha volgut canalitzar la seva inquietud per explorar el territori amb aquesta eina pensada perquè tothom pugui descobrir i visitar els municipis de Catalunya. Per parlar-ne, avui tenim el seu promotor i creador, l'Àlex Andreu, i ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
3: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, estic aquí amb Àlex Andreu. Ell és el creador de Moonscat, una aplicació i una web també que ens permetrà, doncs, descobrir tots els municipis de Catalunya per al nostre propi peu. Abans de res, donem la benvinguda, com bé has dit, a Àlex Andreu. Bon dia i gràcies per ser aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca. Com estàs?
4: Hola, bon dia, Laia. Molt bé.
3: Doncs bé, comencem primer de tot. D'on neix Moonscat?
4: Moonscat neix d'una necessitat de... jo el 2019 em trec el carnet de cotxe, començo a conduir i dic, què faig per agafar soltura amb el cotxe? Dic, doncs vaig a conèixer Catalunya i començo a visitar tots els municipis de Catalunya, bueno, els que podia. Però clar, jo tot això ho portava amb un Excel, i un Excel és una mica farragós de fer, i a més jo em dedico a... Jo soc programador de pàgines web i dic, som-hi, anem a fer-ho, anem a fer una pàgina web per gestionar una mica això. Bàsicament per mi... I si podem, extrapolar-ho a tothom que vulgui i tingui aquesta necessitat i vulgui fer servir també això i conèixer una mica més sobre Catalunya.
3: Ara ho estaves dient, no, això, que tu pots anar amb cotxe, tal, però què hi trobarà, per exemple? Quines coses bàsiques, els primers ítems que trobes quan et registres a la web de Moonscat?
4: Vale, Moonscat té dos parts, la part amb login, amb registre, o la part sense. La part sense registre, bàsicament, trobes informació sobre comarques, províncies, vegueries i municipis, tenint, incloent gentilicis, nuclis de població, població, àrea, noms i coses d'aquestes molt bàsiques. Llavors, quan tu et registres dintre, t'apareix la part més lúdica de lo que és l'app, no tan divulgativa, sinó més lúdica, que és el mapa. El mapa, bàsicament, és un mapa que es pinta amb les teves passes, de manera que tu, quan visites un municipi, des de l'app o des de la web, pots marcar-lo, se't coloreja el que és el municipi i pots anar veient d'una forma molt visual com va la teva conquesta dels municipis catalans.
3: Clar, perquè al final, quants municipis n'hi ha?
4: Bona pregunta, perquè a Catalunya n'hi ha 947, però en un futur estic intentant expandir els Països Catalans, que són 1.859 municipis.
3: Això és molta feina.

0: com ho has fet? Perquè, clar, al final és moltíssima feina, vull dir, jo aquí estic, vull dir, és molta feina, estic imaginant com ha de ser gestionar tot això, procés de treball, perquè entenc que ho has fet tu sol.
1: Totalment sol, sí. Jo sol amb intel·ligències artificials i amb Google i Wikipedia i totes les webs de tots els ajuntaments que me les he mirat per dalt i per baix, per tot arreu.
0: Clar, i ara em parlaves de les persones registrades també, que quan es logueixen, no, doncs ells van fent, no?, amb les seves pròpies passes, doncs quan visitin un municipi podran donar-li, però més enllà d'això hi ha algun tipus d'interacció més en aquesta... O sigui, més enllà de saber el gentilici, dades, informació històrica, potser, què més hi pot trobar la persona?
1: A part de la informació bàsica, com bé has dit, la gràcia de fer-te compte, diguem, és poder registrar per on vas passant, veure el mapa pintat, i a part hi ha un tema d'un quiz, és un qüestionari diari que es van fent preguntes, sobretot sobre tema geogràfic, perquè em sento més en tema geogràfic, sobre Catalunya, i hi ha dos rànquings. Un rànquing és sobre municipis visitats, de qui importa més, i l'altre és sobre les preguntes del qüestionari.
0: I ara mateix hi ha algú que hi hagi visitat pràcticament tots els municipis, o la gran... Sí, o la gran... No? Hi ha algú que hagi visitat pràcticament tots els municipis?
1: No.
0: Encara no, eh?
1: Encara no. Estamos en ello. Jo, per exemple, em porto 570. Just he passat la meitat.
0: Bueno, a poc a poc. Clar, i ara em parlaves d'un quiz geogràfic. Com et va sortir aquesta idea? Vull dir, perquè al final jo entenc que el que tu buscaves era que les persones que es registrin, o inclús sense registrar-se, que el que facin és conèixer el territori que les envolta.
1: Clar, el quiz va venir una mica arrel de... Ja que tinc centralitzada tota aquesta informació que anés recol·lectant de tota la internet a vida i per haver, doncs intentar com donar-li un caire més lúdic al... No només anar al mapa i marcar i que se't vegi pintat, sinó anem a aprendre una mica sobre el nostre país, a poc a poc. I per això el qüestionari no és d'aquests infinits, és cada dia hi ha 5 preguntes, i tu les pots fer o no, i en funció d'això vas pujant posicions.
0: Això està bé, que les puguis decidir si les fas o no. I no sé si hi ha l'opció de, per exemple, no sé, què més has fet amb aquesta web? Perquè ara estem parlant de l'aplicació, però entenc que el web també funciona igual, té les mateixes funcionalitats.
1: La web, evidentment, és molt més extensa. Hi ha molta més coses, sobretot per tema format de pantalla. Vulguis o no, l'ordinador té una pantalla molt més gran, per tant, permet visualitzar molta més informació d'una tacada. En canvi, l'app, realment hi ha el mateix, però com que la pantalla és més petita, estava una mica més condensat tot. Llavors, la gran diferència és això.
0: I a part d'això, què més trobarà l'usuari? A part del quiz dels municipis que vagin marcant passes, has afegit alguna cosa més? Perquè entenc que potser és molta feina i, vull dir, al final, no? Vull dir, cadascú té el temps que té.
1: Sí. Mira, actualment, o sigui, una de les coses que em passava mentre jo viatjava per Catalunya, clar, vulguis o no, és un viatge llarg i farragós, molt divertit i molt maco, però que requereix molt de temps. Llavors, una cosa que em plantejava és, vale, jo estic a Montornès de Segarra. Què hi ha aquí? Què puc fer aquí al costat? Llavors he afegit una part d'esdeveniments que bàsicament engloba tot el que són festes majors, festes culturals, fires i mercats i museus, i hi ha un apartat que va creixent a poc a poc, que són festes de foc de tot el territori català. Actualment, únicament a Catalunya, perquè a Catalunya ja hi ha 5.538 esdeveniments. Així que si vull abarcar més la resta de països catalans, tinc molta feina.
0: Home, sí. O sigui, no, crec que ningú ho havia quantificat amb dades, o almenys jo no conec a ningú que ho hagi quantificat amb dades, però em sembla bastant fort que hi hagin 5.000 esdeveniments durant l'any.
1: De moment.
0: De moment. I com és que... O sigui, et va sorgir aquesta inquietud, i entenc que és molta feina. Com va ser aquesta feina de formigueta, entenc, d'anar posant i afegint cada esdeveniment, perquè potser hi ha esdeveniments que no coincideixen sempre amb dates.
1: Això és el gran problema que em trobo sempre. Clar, jo he intentat que tots els esdeveniments venen amb una data, que l'usuari no la veu, però serveix per mi, per anar actualitzant automàticament cada any, que és tipus, en vez de posar del 15 al 16, poso pues, segon cap de setmana d'agost. De manera que cada any se m'actualitza automàticament les dates. però sí, és una feinada, perquè hi ha molts ajuntaments que no tenen les dates de la seva festa major posada, per exemple. Llavors és anar rebuscant a festes i fires, festesmajors.net, anar buscant a moltes pàgines, i quan m'entero hi ha pàgines que no són de l'ajuntament, sinó que de la comarca, que allà sí que hi ha aquesta informació. Llavors anar agafant a poc, anar investigant, anar recol·lectant, i anar afegint tot això a Montscat, que de fet Montscat està viu i va creixent.
0: Bueno, poc a poc, entenc que és molta feina. Jo estic al·lucinant amb la quantitat d'esdeveniments que hi ha a Catalunya, continues al·lucinant, però anem a parlar. Abans m'has parlat de mapa dels països catalans. Entenc que això és un projecte futur, que està en procés, que està parat, què està passant?
1: Estamos en ello, work in progress. Ara, el que sí que està fet 100% és Catalunya, tot i que encara estic trobant festes majors de certs nuclis urbans petits, molt petits, per exemple, del Pallars, que n'hi ha moltíssims, i vaig trobant festes majors concretes dels seus nuclis de població, però estic fent una expansió per arribar a la resta de països catalans. És a dir, Andorra, Catalunya Nord, País Valencià, la Franja de Ponent, Balears i l'Alguer.
0: I també vols incloure festes... O sigui, bueno, esdeveniments, no, festes.
1: M'encantaria. A veure fins on arribo. Ja anirem veient. De moment Catalunya segur. La resta ja anirem veient.
0: Clar, i ara a mi em sorgeix una pregunta. Al final tu portes la meitat dels municipis visitats. Hi ha algun que t'hagi sorprès per bé que tu hagis visitat i un altre que t'hagi sorprès per, en clau negativa, potser? Que diguis, mira, hi ha aquest municipi que sí, però no recomano visitar. Per X o per I, eh? Podria ser, no sé.
1: Bueno, com pots veure en el mapa, la part que més m'agrada a Catalunya és els Pirineus, que està tot en verd. Llavors, jo recomano molt els Pirineus en general, tot. Sobretot poblets petits, com podria ser Sant Llorenç de la Muga, Sant Julià de Cerdanyola, Fígols i Alinyà, Alàs i Cercs, la Vall de Vansa, tot això és preciós, són zones molt boniques. I així que m'han desagradat, pues, una mica la plana de Lleida. Però bueno, bàsicament jo tolero molt poc la calor, llavors allà, quan jo em puc moure, que és a l'agost, complicat, sí. Però bueno, hi ha zones molt boniques a Lleida igualment.
0: I ja per anar tancant, si algú s'està avançant, diu, ostres, no sé per on començar, no em deixarà marcar el meu... O sigui, el lloc on estic et deixa marcar el lloc on estàs, per exemple?
1: El lloc concret?
2: Sí.
1: No. O sigui... Té una funció de GPS, de geolocalització, i et detecta quin municipi estàs. Uh-huh. No et marcarà estic al poble de tal, uh-huh, però sí que et marcarà estic al municipi, el que sigui. Això sí.
0: I ja per tancar, què li diries a algú que està pensant-se, per exemple, en entrar a la web, registrar-se, o baixar-se l'app al mòbil? Entenc que està per Android, iOS, tots els dispositius, o encara no?
1: A dia d'avui només està per Android i, evidentment, web. Però la web ja estic intentant fer que sigui el que es diu responsive, que és, bàsicament, que es pugui visualitzar bé des del mòbil. Perquè he tingut problemes amb iOS, que ja estic intentant solucionar. Però, de moment, només amb Android.
0: I ja per acabar, Àlex, què li diries, això, a algú que s'està pensant descarregar-se l'app o entrar al web i registrar-se... Què li diries a aquella persona que té aquesta inquietud però no sap per on començar?
1: Jo et diria que si tens ganes de viatjar i conèixer Catalunya, pots fer-ho sense registre, tal qual, i tens l'opció d'esdeveniments, per exemple, la tens sense registre. I el bo que té respecte a això és un cop tu et posiciones en un municipi, tu tens un radi a quilòmetres de la rodona que et pot detectar esdeveniments propers allà dintre. Llavors, si això t'agrada... I tens ganes de viatjar i conèixer més, això pot ser un procés que duri tota la vida. Per tant, entra registrat, així m'ajudes una mica, és totalment gratuït, per cert, i així seràs un mes dins la comunitat.
0: Doncs ens quedem amb això, que visiteu Catalunya, de qualsevol manera, però visiteu-la, que tenen tots molt mancos, i moltíssimes gràcies, i que Montscat arribi, doncs, a tots els països catalans. Moltíssimes gràcies, Àlex.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Passen 3 minuts de 3 quarts de 10. I Llogassa se suma a la llista dels pobles del Ripollès que tenen una webcam per veure quin temps fa el municipi i també disposa d'una nova estació meteorològica des de fa relativament poc. Isaac Muntades, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, avui volem parlar-ne amb l'Eloi Cordomí, que ell és divulgador científic, físic i meteoròleg, que evidentment és una cara molt coneguda, que el coneixereu per veure'l presentant doncs, el temps a 3CAT, a TV3, per, de tota la vida, i també ens acompanya en Lluís Solanes, de Meteo Guilleries, que bé, han estat els encarregats de muntar aquesta webcam i aquesta estació meteorològica a Ogassa. Bon dia a tots dos i moltes gràcies per ser al Territori 17.
4: Bon dia, Isaac.
2: Per començar, expliqueu-me una mica com va sorgir l'oportunitat de muntar aquesta webcam i també aquesta estació meteorològica a Ogassa. Entenc, Eloi, que evidentment com a home del temps ja has tingut molt de pes, no?
4: Sí, home, clar, jo arribo a Ogassa fa un parell d'anys, arribo aquí al Ripollès i una de les meves intencions és, evidentment, estudiar una mica més la meteorologia d'aquí. I llavors el primer que faig és intentar muntar una estació meteorològica antiga que tenia jo de fa 20 anys a la terrassa de casa meva de Barcelona, però que els aparells doncs, han anat evolucionant des de llavors i bueno, a partir d'aquí doncs, comencen a sorgir noves idees, em poso en contacte amb persones doncs, que munten estacions meteorològiques que tenen xarxes importants com la Meteo Guilleries i vaja, ens coneixem amb en Lluís i tot flueix per posar una estació meteorològica aquí al poble.
2: Des de quan està instal·lada aquesta estació meteorològica i també la webcam, perquè són dues coses diferents que entenc que ho has muntat tu, sobretot Lluís, no sé, l'Eloi també poder t'ha ajudat o com ha anat tot plegat?
5: Bueno, ha estat un projecte conjunt, sobretot aquí el que ens feia gràcia era un projecte que ho lligava tot, lligava un interès de territori, perquè Ogassa és un municipi bonic, per tant aquí la càmera, moltes vegades, sempre quan parlem o pensem en muntar una càmera, sempre busquem emplaçaments que siguin interessants i que siguin bonics. Aquí ja l'hi teníem. Aleshores hi havia l'Eloi com a figura, com a aglutinador, tot plegat, que hi posava, diguem-ne, el que calia per ajuntar i despertar aquest interès. I després, doncs, això, teníem un bon espai i teníem un lloc que podia ser interessant. Per tant, doncs, va ser tot molt fàcil. Va néixer arran d'aquest projecte que, diguem-ne, ho posava tot molt fàcil,
2: Precisament, on la teniu ubicada? Tant una cosa com l'altra, entenc que no està en el mateix lloc, o sí, expliquem una mica.
5: Sí, està posat tot al mateix lloc, en una part una mica més elevada del poble, no recordo com es diu, tu recordes el nom?
4: No.
5: És una part més elevada del poble que precisament això, té una molt bona vista. Aleshores, allà va anar molt bé, perquè es va poder utilitzar una estructura ja existent per muntar la càmera, i que té una vista espectacular, i aleshores una mica més avall, també amb un altre suport que ja existia, per poder muntar l'estació meteorològica. Diguem-ne que va venir tot molt rodat i molt fàcil arran d'un veí precisament del poble que ens va dir, escolta, i per què no mireu allà dalt? I va ser mirar-ho i de seguida ens va agradar.
4: Sí, la veritat és que, clar, el que buscàvem també quan muntàvem una càmera, més enllà doncs, que el paisatge fos bonic, és que portés una informació. O sigui, hi ha l'estació meteorològica, que ja de per si porta informació, però hi ha aquesta part visual que també pot ser molt interessant. I el que vam trobar, l'estació està ubicada exactament davant d'una masia que es diu Can Garçó, té una ubicació privilegiada perquè tens la visió de tot el poble i a més de tota la cara sud de la Serra Cavallera, no, pràcticament fins al Taga, i llavors això el que permet és veure també així per exemple com les diferents cotes dels núvols i també les diferents cotes de les nevades quan les tinguem de cara als pròxims hiverns, esperem.
2: I abans de parlar pròpiament dit de l'estació, de quins aparells hi teniu, ara em deies tu, Eloi, que fa 20 anys bueno, tenies aquesta estació allà a Barcelona, entenc que és més moderna, no, aquesta, i deus tenir una mica de tot. Què hi teniu?
4: Bueno, sí, digues. No, que tu hi entens més amb això. Al final és una estació semiprofessional que té tot, pràcticament doncs, tots els sensors que permeten doncs, l'estudi de les principals variables meteorològiques i climatològiques, com és la temperatura, la humitat, la precipitació, el vent, i a més hi ha tot aquest seguiment pràcticament instantani, no? Crec que cada minut registra dades, cada 5 minuts doncs, les publica a la xarxa i a més doncs, es poden fer resums diaris, setmanals, mensuals, amb la qual cosa t'aporta una quantitat d'informació molt interessant des de molts punts de vista diferents, Això si vols en parlem després.
2: Us volia preguntar també, bueno, el tema de la càmera, Eloi. Estàs a TV3?
4: Sí.
2: Laborem a TV3?
4: No. Ja
2: no laborem a TV3?
4: No, no, no. Són càmeres diferents. Així,
2: val,
4: són,
2: d'acord.
4: Són càmeres de xarxes privades, diguéssim, mm-hmm. d'entitats, d'associacions, d'entitats... Que funcionen cadascuna pel seu compte. Tenim un volum de xarxes d'aquest tipus molt interessant que fa doncs, que hi hagi moltes càmeres com aquestes, o semblants a aquestes, instal·lades per tot Catalunya. Això ens dona molta informació, però no és el tipus de càmeres que tenim a TV3 que estan connectades permanentment en directe. Tu pots veure el senyal en directe en qualsevol moment del dia. No és això.
5: Aquí el que es buscava, sobretot, el que es pretenia, sobretot, era que aquesta càmera fos d'utilitat per aquí, per la gent que hi viu. Per la gent que viu al territori, per la gent que és fora i vol veure quin dia fa o gassa, veure el poble, vol saber, home, doncs hi vull anar al cap de setmana o hi vull anar avui a veure com, mm-hmm. saps? L'utilitat és una utilitat més, diguem-ne, de caire municipal, de caire local, de caire de territori, i per tant doncs, el que es busca és això. Són càmeres que volem que donin un molt bon servei, començant per l'Ajuntament i a tota la gent del poble.
2: Quines característiques meteorològiques té Oassa, Eloi? Des de que ja has arribat ara fa 2 anys, eh? Què has pogut detectar? És un lloc especial?
4: Les hem d'anar veient. Clar, al final Oassa està a la cara sud del Prepirineu. Val? Uh-huh. Per tant, està molt influenciat per la radiació solar, per la... O sigui, els hiverns, per exemple, són bastant suaus, com a mínim a les parts altes de la muntanya. Després hi ha una inversió tèrmica molt marcada que esperem doncs, registrar-la també amb aquesta estació meteorològica a partir doncs, dels mesos més hivernals i el que veiem segurament també que hi ha, vaja, això també hem de veure que, si s'acaba confirmant o no, eh? Però segurament té un òptim pluviomètric, és a dir, pel fet d'estar a la falda d'una muntanya és probable que plogui més que no pas en altres llocs que puguin estar al fons de la vall per l'efecte palanca que fan les muntanyes. Llavors tot això són matisos meteorològics dins del clima del Ripollès que esperem que es vagin confirmant o que puguem anar confirmant també a mesura doncs, que tinguem mesos i anys de dades d'aquesta estació meteorològica en comparació també amb totes les altres que ja fa molts anys que tenim instal·lades pel Ripollès. Però crec que una de les parts clau seria aquesta, eh? L'abundància de tempestes, això és a tot el Ripollès, és el lloc de Catalunya que hi ha més tempestes al llarg de l'any. Probablement aquestes tempestes donen un afegit de precipitació pel fet d'estar a la falda a la mateixa falda de la muntanya i després una inversió tèrmica molt marcada. És a dir, hiverns molt durs al fons de la vall, estem parlant del poble Bogassa, també d'aquí Sant Joan, en comparació amb les alçades, amb les cotes més altes del municipi, on detectem temperatures molt més suaus, especialment això, en èpoques d'estabilitat, en èpoques d'anticicló i sobretot durant l'hivern.
2: I darrerament, potser també més calamarsades, que és una cosa que hem vist ara. Fa poc vam veure a Ripoll unes imatges d'unes calamarsades bastant importants, a Ribes de Freser, també, que va quedar tot el poble colgat. No sé si Bogassa... També això que deies, aquesta precipitació, si ho has notat tu, que s'ha incrementat això respecte a anteriors anys.
4: Les calamarsades són habituals aquí al Prepirineu, especialment entre finals... durant la primavera, bàsicament. Més que no pas les pedregades d'estiu, que són més típiques del Pla de Lleida, aquí serien més típiques de l'època primaveral a començaments d'estiu. El que hem de veure si es va confirmant també una evolució cap a pedregades més intenses i cap a pedres de més mida, que és el que passa, per exemple, en planes com l'Empordà, com el Pla de l'Estany, que les tempestes poden ser més violentes i poden ser capaces de generar pedra de més mida, que fins ara això aquí pràcticament no passava.
2: No passava.
4: Llavors hem d'anar veient si a més de més calamarsades i de més intenses que fan més gruix, també tenim aquest factor afegit, que podria ser que sí.
2: I com pinta aquest estiu? Perquè estem veient una onada de calor. Això, evidentment, no t'ho puc preguntar allò molt a llarg termini, perquè els homes dels temps, al final, teniu uns dies determinats que podeu predir,
4: sí.
2: però evidentment hi ha com... Bueno, s'està marcant una tendència que estem vivint onades de calor cada 2x3. Aquí al Ripollès, aquesta calor, feia temps que no la veiem. I ara també fa forces dies que no plou allò amb intensitat, no?
4: Ara estava mirant l'estació meteorològica d'Ogassa i va marcar una màxima de 34 graus.
2: I és normal aquesta temperatura d'Ogassa, no, eh?
4: No, de cap manera. No, de fet, ara, diguéssim que els mapes que estem veient per la setmana que ve ens posen en un territori nou. En un territori nou en el sentit que ens arriba a 1.500 metres una massa d'aire d'uns 30 graus, pràcticament, i això gairebé diria que no s'havia vist mai. Val? Des de que tenim registres, des de que existeixen aquests mapes, des que analitzem les temperatures de 500 metres, és possible doncs, que aquestes dades, d'una manera tan contundent, no les haguéssim vist. Falta veure si s'acaba confirmant, però de moment la setmana que ve pinta molt, molt, molt intensa pel que fa a la calor. I pel que fa als models estacionals, que ens diuen com seran els pròxims mesos, hi ha una certa esperança. El que passa que tampoc són uns models que encara no tenen una fiabilitat molt gran, en el sentit que, per exemple, per aquest mes de juliol pintaven fins i tot més precipitació de l'habitual, en forma de tempestes. Val? I això no s'està donant. Val? Sí que és veritat que l'agost, setembre, octubre, la tardor, o l'inici de la tardor, hauria de ser una mica més plujosa segons aquests models. I una mica més moderat pel que fa a les temperatures. Però és l'esperança, eh? Més que no pas altra cosa.
2: De moment haurem de seguir morint-nos una mica de calor i aguantar-ho com puguem. Lluís, també et volia preguntar el tema de meteoguilleries. Sí. Meteoguilleries és de les guilleries d'Osona. Però explica'ns una mica, heu evolucionat també a altres llocs. Quantes estacions teniu? Aquí al Ripollès no és pas la primera, tampoc.
5: No, no, el que passa és que Meteoguilleries no és res més que una marca. Nosaltres som una entitat sense afany de lucre, això és molt bo explicar-ho. Som una entitat sense afany de lucre. Què vol dir? Vol dir que ens dediquem a la promoció de la meteorologia. Val? Així, res i clar. Per bé que som capaços de fer un projecte claus en mà, és a dir, podem fer... La nostra principal funció és assessorar ajuntaments, que sobretot és el nostre, diguem-ne, diria client, per dir-ho d'una manera, assessorar-lo a nivell meteorològic, a veure què és el que ha de muntar, què pot muntar, què li funcionarà millor i tal. A partir d'aquí podem fer dues coses, que és o marxar o muntar-lo, fins i tot l'equipament. Vull dir que la nostra finalitat no és ni créixer, ni expandir-nos, ni anar a parar a ves de saber on, en absolut, al contrari. Assessorem ajuntaments, intentem ajudar, intentem fer promoció de la meteorologia, i aquí, en el cas d'Ogassa, què hem fet? Hem fet una cosa novedosa, perquè normalment estem habituats a treballar amb un seguit d'equips, diguem-ne, més professionals, més grans, més homologats, per dir-ho d'una manera, i aquí, en canvi, buscàvem una fórmula que permetés que un ajuntament que té uns recursos limitats també pogués accedir a aquesta informació. Aleshores, hem fet tots una mica un esforç, aprofitant que hi havia l'Eloi, i hem buscat un format que econòmicament pogués resultar molt interessant. No és un afany d'expansió ni molt menys, gestionem l'estació de Queralbs, que també és municipal, I fins i tot algun altre equipament. Però no és una voluntat clara d'expansió, sinó que és que van apareixent doncs, ajuntaments que ens demanen que si els podem ajudar en aquest sentit, i a nosaltres ens agrada molt fer-ho. I aquí a Ogassa doncs, hem trobat aquesta fórmula que ha anat perfecta per tal de tindre informació meteorològica i tindre una webcam a un preu que realment podríem dir que nosaltres com a entitat sense afany de lucre part de la despesa ja l'assumim nosaltres, és a dir que fem un mix col·laboratiu que va molt bé a tothom.
2: I potser també d'aquí a poc podem donar una altra bona notícia i tenim una altra, no? Que la comarca en un poble molt proper, no? Que em sembla que els pressupostos em sembla que ja estava previst. Veurem, no? Aquí a Sant Joan, si s'acaba materialitzant.
5: Sí,
2: no et volia posar en un compromís, Lluís?
5: No. A Sant Joan vàrem tindre un primer contacte, precisament arran d'això, que també ens van demanar assessorament, i nosaltres vàrem fer exactament el mateix. Ens vàrem dir, escolta, doncs pensem que l'equipament que hi ha d'anar-hi és aquest, els vam assessorar a nivell doncs, del que hi havia d'anar-hi, del que seria interessant, que aquí vam plantejar una estació totalment homologada, i aleshores, doncs, bueno, suposo que s'acabarà realitzant. I sobretot això, el que ens agrada és plantejar projectes, assessorar projectes que llavors s'acaben fent realitat i que sobretot tenen una durada en el temps i que aconsegueixen una cosa que és molt important, que és tindre dades continuades, regulars, estables i fiables d'un municipi que això al llarg dels anys ens permet fer estudis interessants.
4: Sí, en aquest sentit jo crec que hem de tenir en compte que l'estació meteorològica en un poble no només el caprici de tenir la pròpia estació,
2: correcte,
4: sinó que ens afrontem a un futur incert i amb un clima canviant en què caldrà prendre decisions dràstiques. I llavors qualsevol d'aquestes decisions ha de ser molt estudiada i s'ha de prendre amb una base científica. I llavors tota aquesta xarxa d'estacions meteorològiques són el que permetrà prendre amb més fermesa aquestes decisions que haurem d'anar assumint de cara als pròxims anys per adaptar el territori a aquestes noves condicions que vindran i que estan venint i que estem notant avui mateix, per exemple.
2: Per anar acabant, Eloi, em sembla que d'aquí, bueno, a finals de mes, principis de, del que ve, del mes d'agost, sí, l'inaugurareu, no?, oficialment.
4: Sí, sí, sí.
2: Explica'ns una mica com funcionarà tot plegat, què fareu?
4: Sí, no, coincidint pràcticament amb la festa major d'Ugassa, uns dies abans el que farem serà una sessió a la tarda, encara hem de planificar exactament l'hora i de quina manera, però per ensenyar als veïns aquest nou equipament. És a dir, ara funciona des de fa un mes aproximadament, l'hem estat provant, veiem que està funcionant bé, ara ja tenim la certesa, doncs, que això està funcionant, i el que volem fer és explicar-ho a tothom, com funciona, com es pot descarregar l'aplicació al mòbil per veure les dades i ensenyar quines són les virtuts o quines són els avantatges de tenir una estació meteorològica en un poble com Ugassa. Més enllà d'això que hem comentat, no?, les decisions polítiques, etc, que caldran aprenent, a Ugassa hi ha molts boletaires, hi ha gent que va buscar neu a l'hivern, hi ha gent que va a buscar la fresca a l'estiu, i evidentment doncs, tenir les dades que ajuden doncs, a prendre també aquestes decisions en aquest sentit, no?, on anar a buscar els bolets, en quin moment, etc, jo crec que tot això doncs, pot ser positiu per tothom.
2: Això serà l'1 d'agost, en
4: sí,
2: principi.
4: Sí, l'1 d'agost, segurament a la tarda, farem una sessió molt distesa per tothom qui ho vulgui, doncs aprendre com funciona això, i si tot va bé, doncs farem una passejada fins a l'estació meteorològica per veure on està ubicada i contemplar les vistes d'Ugassa, que és un mirador excel·lent.
2: Perfecte, doncs moltes gràcies a tots dos per haver estat avui al Territori 17, tant a l'Eloi Cordomí, que evidentment doncs, el tenim molts dies doncs, a Televisió de Catalunya explicant-nos el temps, i també en Lluís Solanes de Meteo Guilleries, que ens han explicat doncs, aquesta nova webcam i també estació meteorològica que s'ha instal·lat a Ugassa des de fa aproximadament, ara ens ho deia l'Eloi, un mes. Moltes gràcies a tots dos per haver estat avui amb nosaltres.
4: A vosaltres.
5: Fins aviat. Vosaltres.
2: Fins aviat.
6: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: I ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

0: màgic de Joan Colomo, perquè tal dia com avui, el 7 de juliol del 1981, va néixer el cantautor Joan Colomo, que avui bufa 45 espelmes. És l'autor dels discos Producto Interior Bruto, volum 1 i volum 2, La filia i la fòbia i Disc trist.
1: A Tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
2: Benvinguts a Tren d'Alba. Rodalies recuperarà aquest dimarts la circulació de la línia R8 entre Rubí, Can Vallhonrat i Martorell Central sense les restriccions que hi havia en les últimes setmanes després que Adif hagi acabat les obres per reforçar i millorar el túnel de Rubí. Els primers trens sortiran a les 6:23 i a les 6:32 del matí des de Martorell i Granollers respectivament i passaran cada hora. D'aquesta manera, segons fonts de Renfe, la circulació de trens es restablirà dins del túnel per doble via. Hi haurà més circulació i a partir d'aquest dimarts s'actualitzaran els horaris. Les tasques de manteniment de DIF en l'horari nocturn han afectat en les últimes setmanes els primers i últims trens del dia. Pel que fa als serveis de mercaderies, DIF preveu normalitzar la circulació tant en l'ample convencional com en l'ample estàndard d'acord amb la planificació que estableix cadascun dels operadors ferroviaris. L'actuació ha suposat una inversió de 3,5 milions d'euros i ha consistit en el reforç interior de 130 metres dels 990 que té el túnel. A partir d'ara, DIF mantindrà una monitorització de l'estructura amb més de 30 sensors.
0: Doncs de seguida ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I com us explicàvem feia una hora, diversos incendis cremen a Catalunya i un d'aquests que segueix actiu és l'incendi al Vallès a Sentmenat. Segons el cap de bombers de la Generalitat, David Borrell, el flanc dret està pràcticament estabilitzat, mentre que el que preocupa especialment és el flanc esquerre. Com també que es pugui reproduir el del 2003 amb el vent de la Marinada, Laia de Déu, des d'Ona Codinenca, hem parlat amb tu fa una hora, com està la situació ara mateix?
3: Doncs mira, ara mateix hi ha 120 hectàrees cremades i hi ha un potencial de que ens puguin ser 2.000. Tot i això, s'ha aconseguit encerclar l'incendi i evitar que arribi a les zones de Can Vinyals i el Farell, tot i que, com sabem, segueix tothom confinat. Tot i això, l'incendi no està controlat i es manté el confinament, com he dit. Hi treballen actualment 99 efectius entre terrestres i aèries, i aquí... Doncs al Termes de Victòria continua havent moviment. El seu director general, Joan Anglí, ha parlat d'una vintena de persones allotjades en 14 habitacions i que a poc, doncs, van intentant fer vida el més normal possible, estant en tot moment informades. Les persones afectades van haver de deixar casa seva ràpid, això sí, com és el cas de la testimoni que escoltarem a continuació. Ella és veïna del Farell i es va entrar tornant cap a casa de la feina. Va donar-li el temps just d'agafar els animals, algunes pertinences i tancar-ho tot, però això sí, va decidir baixar cap aquí al Termes Victòria. Escoltem-la.
4: Bueno, nosotros tenemos noticias sobre todo desde arriba de los vecinos, luego en el Pascualet, donde estaban puestos todos los efectivos. Allí cualquier que preguntaba, si enseguida te explicaban cómo iba el tema, con tranquilidad. La verdad es que muy profesionales, un gran trabajo están haciendo. Y bueno, es que no...
5: Em preocupació una mica,
4: sí,
5: no?
4: Sí, claro.
5: Però també tranquil·litat, que heu pogut almenys descansar una miqueta.
4: Sí, bueno, poco, pero sí. Aquí también, muy amables todos. Una ayuda fantástica lo del hotel, la verdad. Y bueno, bien, dentro de todo lo malo, pues estamos más tranquilos, siempre con la espera de a ver qué pasa. No está todavía apagado, así que...
3: Doncs jo, escoltat, es van informant com poden. Això sí, la idea és intentar, doncs ara al matí, anar amb tot. Estan, des d'aquí Caldes s'escolten els hidroavions que van rondant i van tirant aigua a les diferents zones afectades. Així que per ara estem a l'espera de veure com avança aquest incendi que afecta aquí al Vallès Oriental.
0: Moltes gràcies, Laia. També intentarem parlar amb tu d'aquí una estoneta també, a veure si hi ha alguna novetat més pel que fa a com avança aquest incendi. Moltes gràcies, Laia.
3: A vosaltres. Fins ara.
0: I com us explicàvem feia una hora, Ripoll prohibeix el bany de la Font del Tòtil per evitar-ne la massificació. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
2: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'alternativa per Ripoll, CUP i Somi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can d'Ànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim què deia.
6: Amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar i arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
2: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per Tempos, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector de matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Reigón, de Junts, estava en sintonia amb l'equip de govern.
7: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és gaire tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona, per tant vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora, si tu vols.
2: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Copaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
8: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no ho diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
2: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
9: Tenim un exemple a la població del costat, el torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can d'Avano no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
2: Oriols li responia que no era legal deixar entrar de franc els empadronats i fer pagar els que no ho eren.
0: I el Museu Arxiu Tomàs Balbé ha acollit una nova proposta de Car de Mots al Festival de la Paraula Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
10: Així és, Ona, i enguany qui ha estat un dels pilars del sector ha estat la narradora oral, la Berta del Poblet, la que ha transportat al públic adult a través de llegendes i anècdotes sobre plantes remeieres, combinant tradició, història i fantasia. Un recorregut pels relats que expliquen l'origen de les propietats d'algunes herbes medicinals mitjançant el toc personal de la narradora. Escoltem-la.
11: Jo sempre dic que he fet del meu vici virtut, que jo sóc molt xerraire i a casa sempre em deien que no callava, i dic, bueno, doncs com que no callo mai, vaig a fer alguna cosa que em guanyi la vida parlant. I aquí estic, explicant històries, a banda que a mi sempre m'han agradat molt escoltar històries. I llavors, explicar històries és una manera també, doncs, d'haver-te de nodrir de moltes històries i llavors a poder-les explicar. I hi ha com una cosa molt màgica, que quan tu expliques una història, la primera vegada és d'una manera, la segona és d'una altra, llavors algú et diu alguna cosa, ho incorpores, i es va com transformant, i vaja, és molt màgic, és molt guai.
10: Abans de la sessió per adults, la narradora també explica contes adreçats als més menuts de Cardedeu, una proposta que ha estat tot un èxit de participació.
11: Superbé, es nota que aquí a Cardedeu esteu molt entrenats amb el tema de la narració oral, perquè hi havia infants molt petitons, amb una proposta de contes principalment de Jenny Rodari, que són una mica alguns complexos, més difícils d'entendre per un infant petitó, i hi havia nens i nenes molt petitons que han estat allà superatents, participant, i jo estic supercontenta.
10: En acabar els contes per als adults, els assistents han pogut gaudir d'un pica-pica en productes de quilòmetre zero al mateix jardí del museu.
0: Passa un quart d'hora de les 11 del matí, per tant és moment de parlar d'economia.

0: L'Autoritat Catalana de la Competència va comunicar uns dies enrere les conclusions de l'informe que li havia encarregat al Parlament sobre la situació bancària a Catalunya. I aquest informe arriba a dues conclusions per la reflexió. La primera és que a Catalunya hi ha un risc d'exclusió financera perquè en més de la meitat dels municipis no hi ha cap sucursal bancària. La segona és encara més destacada perquè diu les coses pel seu nom. A Catalunya hi ha una situació d'oligopoli financer. El fil que cus les dues conclusions és el procés de fusions que es va produir arran de la crisi financera. Aquell procés va dinamitar les bases del sistema fins a deixar-lo desconegut i, sobretot, fins a convertir-lo en una eina més a favor dels accionistes de les grans entitats que dels clients, sobretot particulars i petites empreses. L'organisme encarregat de vetllar per la competència a Catalunya va elaborar l'informe arran d'una petició del Parlament. L'encàrrec s'emmarcava en una moció per explorar la creació d'una banca pública de promoció econòmica. L'informe no arriba tan lluny perquè l'encàrrec concret a l'Autoritat Catalana de la Competència era estrictament conèixer el grau de concentració del sector, els impactes sobre els drets dels ciutadans que té aquest procés de concentració i possibles mesures per revertir-lo. La mesura és, bàsicament, corroborar l'existència d'un grau de concentració molt elevat que queda acreditat en el nombre d'oficines, per exemple. Els quatre principals bancs, que són CaixaBank, el BBVA, el Sabadell i el Santander, concentren un 85% de les sucursals bancàries a Catalunya. Això el situa en una posició avantatjosa en les operacions de banca minorista. De fet, la quota de mercat que sumen aquestes quatre entitats arriba al 79%. L'informe ofereix les comparacions a partir de la quota de mercat dels cinc principals operadors, que, diguem, se n'hi hauria d'afegir algun altre per arribar en una quota de mercat del 87,5%. Aquesta xifra només està superada pel 96% de Grècia. L'informe estableix les comparacions amb països europeus on una població equiparable a la catalana. I d'altres estan molt lluny. I, per tant, s'ha de suposar que tenen una situació de competència molt més confortable. Àustria té un 38%, Suècia un 56%, Hongria un 59%, i així successivament fins a arribar a Finlàndia, que sí que té una quota que s'assembla a la catalana, però encara hi queda per sota, un 81%. Catalunya ha arribat a aquesta situació després d'una dràstica reestructuració del sistema bancari a tot l'Estat. Va ser un procés que es va fer cop de fusions, que van comportar al mateix temps el tancament d'oficines sota el pretext d'evitar la ineficiència de potencials duplicitats. També es va produir un nombre molt elevat d'acomiadament de treballadors. Sobre el tema de les oficines, des de 2008 fins a 2024, Catalunya va perdre més de 6.000 oficines bancàries. Es va passar de 8.148 que hi havia el 2008 a 2.110 a final de 2024. Dit d'una altra manera, només queda una de cada quatre sucursals que hi havia encara fa no 20 anys. El procés de fusions, a més, va comportar que s'esborressin del mapa financer les caixes d'estalvis, moltes de les quals amb un fort arrelament territorial. El resultat són unes quotes de mercat molt elevades que acaben afectant els consumidors. Diu l'informe de l'Autoritat de la Competència que els principals bancs establerts, quan tenen poca pressió competitiva en determinades àrees geogràfiques, poden arribar a exercir un poder de mercat sense que els impliqui una pèrdua gran de clients. Dit d'una altra manera més clara, el context és idoni perquè es produeixi un encariment i un empitjorament de la qualitat de les condicions dels serveis que reben els usuaris de banca, especialment els clients particulars i les petites i mitjanes empreses. Això es pot traduir en horaris d'atenció més reduïts, en comissions més elevades, en una remuneració menor dels dipòsits, amb dificultats per accedir al crèdit, un augment del cost de l'endeutament o una menor innovació i varietat de producte. Segur que a qualsevol client particular d'alguna entitat bancària tots aquests conceptes els resultaran, ni que sigui remotament, familiars. Aquesta situació s'agreuja en més de la meitat de municipis de Catalunya. Com dèiem al principi, fins a 503 dels 947 municipis catalans, per tant, més de la meitat, no disposen de cap oficina bancària. I encara 435 no tenen ni caixer. Aquest és el motiu pel qual l'informe assenyala els riscos d'exclusió financera. Tot i que en aquests més de 500 municipis hi viu poc més del 3% de la població catalana, que hi hagi més de 200.000 persones sense cap entitat al seu poble hauria d'ocupar les administracions. S'ha de dir que el pas està fet. Es va crear un servei itinerant de banca mòbil. Això es va fer a través d'una adjudicació en la qual CaixaBank per una banda i Caixa d'Enginyers per l'altra porten serveis bancaris allà on no hi ha cap sucursal. Aquest procediment es va fer a través d'un concurs públic. Aquest, el model de concurs públic, és un model que l'autoritat de la competència anima a estendre en altres àmbits, com els caixers automàtics, a partir de col·laboracions amb entitats de crèdit o acords amb operadors amb presència territorial extensa, com podrien ser correus, estancs, administracions de loteria, i també parla de la possibilitat d'oferir serveis de retirada i ingrés d'efectius en establiments comercials. El diagnòstic està fet i al mateix temps s'ofereixen algunes solucions. Una de les més destacades de l'informe és evitar que s'adoptin noves mesures que puguin incrementar de manera injustificada la concentració bancària. Un avís davant de possibles embranzides en formes d'OPA, com la que fa només uns mesos preocupava clients i petites empreses entre el BBVA i el Sabadell. El sector ja està prou concentrat com per aprofundir-hi en perjudici de les baules més febles del sistema financer, que al contrari que en la majoria de sectors són els clients.
1: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Doncs ara connectarem directament amb la Gemma Permanyer. Gemma, com està evolucionant ara mateix l'incendi? Val, no podem connectar directament amb la Gemma Permanyer, per tant farem un repàs del que ens explicava fa una estoneta amb Pep Acosta, el nostre meteoròleg. Explica'ns com serà el temps d'avui, Pep.
3: Hola, molt bon dia, benvingut a Informació Meteorològica. Déu-n'hi-do, quina onada de calor. No hi ha treva. Les temperatures no afluixen. És un onada de calor molt important la que tenim a sobre. Jo suposo que ben aviat es prendran mesures importants perquè no afluixarà ni a bon tros. Al contrari, jo crec que cada vegada estarà més consolidada i farà més calor cada vegada aquesta setmana. I suposo que les autoritats ho estan ja analitzant i prendran les mesures necessàries, unes mesures que han de ser importants perquè la situació és molt i molt complicada. La nit ha baixat una mica la temperatura, per sort en algunes poblacions encara es pot dormir una mica bé, ha baixat de 20 graus en molts llocs de l'interior, però durant el dia es dispararan les temperatures en les poblacions. Avui moltes màximes entre els 36, 38, 39 graus, no s'escarta algun 40 cap al Vallès i també cap a Osona. No s'escarten 40 graus en aquestes zones, temperatures molt i molt altes. Molt de sol i a la tarda creixent de nuvolades. Hi pot haver alguna nuvolada una mica més important que aquests dies i no s'escarten 4 gotes a la zona de Baiter, a zones pròximes, ja que les nuvolades avui creixeran amb més força. Vents febles, de direcció variable, i això, molta calor, molt de sol, plena onada de calor, que estic mirant mapes aquests dies, i va per molt i molt, molt llarg aquesta onada de calor. No veig un final clar d'aquesta calorada enorme que estem tenint. No veig un final durant els pròxims dies. Que vagi molt bé el dimarts. Que tingueu un gran dia. Adeu.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Gràcies per aquesta actualització meteorològica. Nosaltres, després de publicitat, tindrem aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes i després, com sempre, acabarem els dimarts amb l'últim traster de la temporada. 3 minuts i tornem. Fins ara.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.